ha estat convidat per estar en servitud del Salvatell en 35, una altra de classes a la calle, però una mica saltar, va ressaltar i ho va saltar, però s'ha de fer un llibre, s'ha de fer un llibre, i s'ha de ser un llibre de Hamlet, a la tieta de la zona del país de Baix de Rafael, que era l'extrem, i no que estava en servitud com en 35, i tant, perquè ara era l'any per venir, i s'ha de fer un llibre de temps de cada grup, i s'ha de fer un llibre de temps, Ara dic que la presentaria de Bergeri en una central per la Generalitat, Mirko, amb la pura de la Sra. Jolai, volia ser una jane amb mi i a la defensa, Magri de la Paita i no s'ha dormit, amb la perspectiva per dir que en una càmera i ara dins el transit, i per tant, un cos de la Generalitat de Cú, si que s'ha de la puta amb la Corte de la perspectiva per dir que en una càmera i per dir que en una càmera i per dir que en una càmera i per dir que en una Ari pari kamas, ari pari nere, ari kusa. Maske nere pari kamas, oge zara nere, harsin ofen dure pari kasen nere, bari zara kou nere, kusin kusa. Oge zara kamas, ari kusa.

0: per dia. No estaria suàstia si va una partida d'etat. Una crit suàstia per dia, però equipa d'etat. I ara una crit suàstia si va al seu problema. O s'allà a espatar pas per i massa en per tot l'anar una en un cor de segon.
1: Espatar és per tant de dir si va, no?
0: Sóc i ser cartat de tot el partit i li anem a un petar si va un altre.
1: Partit i gran a l'arc, va ser de guis d'anar a l'escola, va ser amb la PSC de Felicien, de Clara, Ed, Sati, Colizó,
0: Yeah.

0: consellera estatal Prodi, Mascarell i Guàrdia. Una estaria sòstia si la meva partit va datar. Una gris sòstia perquè la meva equip va datar. I ara una gris sòstia si la va ser prema. O seria espatal, vas fer i m'ha de ser un perdedor amb una onrut que no som.
1: Espatal, per tant, no n'és seu, Aru.
0: No qui s'ha datat, jo tampoc ho he fet, ni gran ni m'ha obatat seu a obrata.
1: Portec dins d'ana, Arco, és a dir, qui s'ha de les coves, és a mort. I si està aquí, fins i tot, en doctorada, que és Xati, Colletó,

0: nosaltres aprenem una, el dia de quina i jo d'anar per a l'Urbana Sà. He anat a far, si té la traïcioia, quina arma m'ha de fer jo, i m'ha de fer per mi, on n'hi ha de dir, quina arma pots fer per mi, sobre el cito, quina arma pots fer i jo d'anar per a l'Urbana Sà. A poc a part, som tots contra la bata.
1: Moltíssima arma, va poder-se i va a ecopàrica, va a la tinta.